0: Hoy por hoy, Àngels Barceló.
1: 12 i 21 minuts. Escoltes Hoy por hoy Menorca. Avui és divendres 29 de maig de 2026 i comencem el nostre programa.
2: Hoy por hoy Menorca. Luis Soler.
1: D'aquí fins les dues tenim un poc de tot. Acompanyeu-nos i veureu, tindrem des del moment en el que fem el repàs de la llista dels podcasts de la setmana, cultura, cultureta, cultura, cultureta, hi ha molta cultura, i és que quan arriba el cap de setmana és això. I probablement hi ha platja, per què no dir-ho? Perquè és igual allò de estar el 40 de maig o no te quites el saio si tenim les temperatures que tenim. I xerrant de temperatures...
3: Bona tarda. Avui divendres a la illa de Menorca pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 30 graus a Ciutadella i 31 a Maó. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat o clar, bufa vent de ponent. Demà dissabte baixaran lleugerament les temperatures, però es mantindran amb valors càlids, 30 graus a Ciutadella i 27 a Maó. També serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat, amb boires durant les primeres hores del dia. La temperatura mínima serà de 18 graus a la capital. Bufarà vent fluix del nord, amb més intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
4: Landino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
5: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
4: Ven a verlos en Landino Mahó. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del Polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
6: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
7: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
8: ¿Aún no conoces Saboeiras Golf? Restaurante Saboeiras Golf de Son Park. Abierto todos los días. Reservas al 689-22-4312. Horarios en Instagram. Restaurante Saboeiras Golf en Son Park. Abierto a todos, todo el año.
1: Ya están abiertas todas las tiendas Mibo en Menorca. Mahón, Ciutadelles, Mercadal, Fornells y Es Migjorn. La auténtica barca menorquina, hecha a mano en la isla, con el sello de garantía del Consejo Insular. El verano empieza con Mibo.
9: Fincas Toyo Pons. Trámites de compraventa, contratos de alquiler, administración de comunidades de propietarios. Nos avala nuestra experiencia con la Asociación de Expertos Inmobiliarios y con el Colegio de Administradores de Fincas de Balears. Encuéntranos en fincastoyopons.com y en calle Borjamoll 43 de Mahó. Tu hogar te está esperando en Fincas Toyo Pons.
10: Qui vol fer una ruta per suar quan pots fer-ne una per gaudir? Del 22 al 31 de maig et proposem voltar per la sisena ruta de l'hamburguesa vermella menorquina de la mà de Comete Menorca i l'Associació de Ramaders de Vaca Menorquina. Tens tota la informació a cometemenorca.com amb el suport del Consell Insular de Menorca i cofinançat per la Unió Europea.
11: En Menorca, la belleza está en los pequeños detalles. En la luz, en los tonos suaves, en los materiales que conectan con la naturaleza. En Decogalia, ya están llegando las novedades de primavera-verano. Mobiliario de exterior, textiles naturales como lino y algodón, iluminación que acompaña y piezas decorativas que aportan frescura y equilibrio. Una colección ligera y serena para tu hogar. Decogalia, calle Sabaters 5, Polígono Industrial de Ciutadella. Todo un mundo para tu hogar.
1: Estem Estem al moment de la llista dels podcasts de la setmana. El món del podcast continua evolucionant i aquesta setmana hi ha un, per dir-ho d'aquesta manera, fenomen especialment visible, l'entrada massiva de celebritats dins de l'univers de l'àudio digital. Bueno, no és que hagi estat perquè és primavera, és que és un indret allà on, de manera natural, hi hauria d'estar tothom que en un moment determinat vulgui comunicar alguna cosa, i els famosos també. A més que, hi ha que dir-ho, estiren molt el tema de les visualitzacions, de la gent que entra, i ja s'ho compta. Actrius, presentadors, models, polítics, músics, descobreixen el podcast com un nou espai de comunicació directa amb el públic. Aquesta setmana, per exemple, ha estat notícia el debut del podcast de Marc Flores a la plataforma Podimo, un servei que aposta fortament per continguts protagonitzats per cares conegudes, i no és un cas aïllat. Barack Obama té podcast amb Bruce Springsteen, Michelle Obama en presenta un amb el seu germà, Winnie Paltrow, Meghan Markle, Dakota Johnson també han entrat en aquest ecosistema. La reflexió que plantegen molts professionals del sector és interessant. Abans hi havia creadors que es feien famosos gràcies al podcast. Ara, sovint, són els famosos els que utilitzen el podcast per reforçar la seva marca personal. Això genera un debat obert dins del sector. Els noms coneguts aporten audiència immediata i visibilitat, però també provoquen que molts creadors independents tinguin més dificultats per destacar. En qualsevol cas, el podcast confirma una vegada més la seva capacitat d'adaptar-se als nous hàbits culturals i mediàtics, i està claríssim. Bueno, som-hi. Tenim la dada destacada i els podcasts de conduïts per persones famoses multipliquen per 4 la velocitat de creixement d'audiència durant els seus primers mesos de vida. Sí, la nostra dada gira entorn al tema. La dada explica perfectament el moment actual del sector. Les plataformes busquen noms coneguts perquè aporten una comunitat prèvia de seguidors i una enorme capacitat de promoció a xarxes socials i als mitjans tradicionals. Però el fenomen té dues lectures. D'una banda, ajuda a popularitzar el podcast entre públics que potser no eren consumidors habituals de l'àudio digital. D'altra, genera preocupació entre els creadors independents, perquè, clar, ara... Bueno, fixeu-vos, si no, passa molt també amb el món de la literatura i els llibres. És allò de gent que escriu per fer-se coneguda o gent que és molt coneguda i famosa i escriu un llibre, que potser ni tan sols l'ha escrit ell o ella, i que ven molt perquè... és conegut o és coneguda, no perquè sigui molt bo escrivint. Alguna cosa semblant passa. En el fons el debat és aquest. El podcast serà un espai per creadors o acabarà dominat per celebritats? Bueno, segurament el futur combinarà les dues coses. Ja ho veiem en el món editorial. I ara anem a la llista dels 5 podcasts destacats que no podia ser d'altra manera. Hem volgut mirar d'aprofitar per fer-ho de famosos. En el número 1 posem Armchair Expert. Està conduït per Dax Shepard, un dels grans referents mundials de conversa llarga amb famosos. En el lloc número 2, IMO, with Michelle Obama and Craig Robinson. Michelle Obama converteix les converses familiars i personals en un format molt proper. En el tercer lloc està Archetips, el podcast de Meghan Markle, que va generar enorme impacte mediàtic i debat social. En el 4, The Gop Podcast. Ja us fixeu que n'hi ha molts en anglès, eh? Ho dic perquè a dia d'avui tampoc no és una barrera el fet de que siguin en anglès els podcasts. The Gop Podcast, en el lloc número 4, Winnie Paltrow trasllada el podcast al seu univers de benestar i estil de vida. I en el 5è, Què habrías hecho mejor? Una de les darreres incorporacions al fenomen dels podcasts protagonitzats per celebritats, en aquest cas aquí a Espanya, un top que reflecteix com el podcast s'ha convertit també en una eina de construcció de marca personal. I seguim. Arribem al moment en el que tenim un podcast destacat. A la part final de la secció ens hi aturem a la literatura sonora, perquè continuem, i ho deim molt contents, rebent propostes a nivell de tema de relats i d'històries que després nosaltres convertim en podcast. El que ens hi hem trobat concretament és una bonica sorpresa, la que correspon concretament a Anciano busca naranjas, un dels relats inclosos dins del llibre La mirada del corzo, de l'escriptora Natalia Gómez del Pozuelo. És un text delicat, intimista, molt visual i que funciona especialment en format d'àudio. I perquè tingueu una prova, li dimos les gràcies con efusividad. Mi hijo se fue en el coche de mi padre, que se vino conmigo. A pesar de su enfermedad y sus aventuras asociadas, actúa con tanta serenidad que su estado no me genera angustia.
12: Vaya pifostio he montado.
1: uno de campeón. ¿Para qué conformarse con uno normalito? Me reí y se contagió un poco, pero estaba triste. Le di un apretón cariñoso en la pierna.
12: Vas a tener de qué escribir.
1: ¿Y tú mucho que contar? Nos reímos los dos. Fuimos un rato callados, rodando en la noche. Mamá estava molt preocupada. Aquest era un dels fragments que ja està publicat, el podeu trobar a la Isla de los Oyentes.
13: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
14: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
1: El que volem fer ara a continuació és ratllar de construcció a Menorca. De construcció o de formació per a la construcció, si s'ho estimen més. Es tracta, en definitiva, d'una iniciativa que és novedosa i que arriba a Menorca i que està enfocada a que la gent jove, els estudiants d'àmbit d'aquest camp, d'aquest sector, puguin haver participat d'aquest primer concurs de formigó de Menorca que s'ha fet. Per ratllar-ne, avui volem mirar de xerrar amb la nostra convidada. Ens acompanya avui Mercè Vidal, i és la presidenta del Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Menorca. Bon dia.
15: Bon dia.
1: Bon dia, Mercè. Bueno, què tal ha anat aquest primer concurs?
15: Pues mira, la veritat és que estem molt contents amb aquest primer concurs perquè hem tingut una bona participació. Dels 8 instituts de Silla han participat 7. Així que la veritat és que estem molt contents de la implicació de tots.
1: Un poc el que pretenia aquest concurs era mirar de cercar el formigó més resistent i, per tant, l'habilitat també dels participants. Entenc també, en certa manera, treballar-hi dins un poc el fomentar entre la gent jove el que és que s'apuntin al que és el sector de la construcció.
15: Efectivament. La nostra idea era promocionar un poc el que és la professió de l'arquitectura tècnica, proposant un repte als alumnes. Nosaltres els duem una capsa. Dins d'aquesta capsa hi havia els ingredients per preparar el formigó i ells havien de cercar la dosificació i s'havien d'informar per veure quin era el procediment adequat per aconseguir un formigó prou resistent.
1: Així, d'aquesta manera, qui ha estat el guanyador o guanyadora i quines són les sorpreses que vos heu duit un poc en el desenvolupament del concurs?
15: Pues el guanyador ha estat l'Institut Maria Àngels Cardona, de Ciutadella, són els que han quedat en primera posició. Ells el que han guanyat és un dia amb caiac, una excursió amb un pícnic per tot el grup, per tota la classe que ha participat. I, a més, tenen la possibilitat de participar en el concurs nacional, on participaran 33 col·legis de tot Espanya i, bueno, qui sap, a vegades també podríem guanyar aquest altre campionat.
1: És cert que es tracta sobretot un poc d'establir o tendir la mà perquè les generacions més joves puguin tenir les ganes i ànsies de poder construir millor. Avui reiem d'aquest primer concurs de formigó. Et dona això la idea o l'expectativa que pot ser per part del col·legi a treballar-hi en el futur, obriguent més línies en les que s'animi un poc a que veguem la construcció com la possibilitat de crear?
15: Sí, efectivament. Nosaltres, com te deia, la nostra idea amb aquest concurs era apropar-nos un poquet en els instituts, que en aquest cas era primer de batxillerat i alguns graus mitjos, que és el moment en què els alumnes realment comencen a decidir quina carrera volen estudiar, quina volen que sigui la seva professió, i nosaltres els mostrem l'arquitectura tècnica com una opció que moltes vegades és desconeguda, I els hi transmetem pues, en què consisteix la professió i també la quantitat de sortides professionals que tenen per davant.
1: Doncs avui hem reiat d'aquest primer exitós concurs, el Formigó Més Fort. En aquest cas l'hem fet a Ciutadella, però aquí l'important realment, més enllà del concurs, és el fet de participar-hi, d'entendre la construcció com un element de la nostra economia, de que hi poden sortir molt bons professionals i de que els instituts obrin un poc també aquesta porta. Avui ho hem compartit amb la presidenta del Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Menorca, Mercè Vidal. Gràcies per haver estat amb nosaltres i molt bon dia.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
16: No te lo pierdas, Arena Beach Menorca te espera, el beach club más top de la isla. DJ Sessions, camas balinesas, spa y nuestro exótico restaurante tailandés, Thai Garden. Reserva tu day pass en arenabeachmenorca.com y zambúllete en el Edén. Arenabeachmenorca.com, Cala en Bosch. Abierto cada día de 10 de la mañana a 8 de la tarde.

0: Dedicatòria, amb Bep Portella.
1: Bon dia i ben trobats. En aquesta vida, un dels mals principals que tenim, tothom en general et se desmesura. Vull dir que hi ha activitats i fenòmens socials molt positius fins que s'arriba a la desmesura, que els converteix en situacions de risc i de fallida. Està clar que la mesura d'aquestes coses no es calcula a litres, a quilos o a metres, i per això és molt subjectiva. La qual cosa fa que no tots pensem el mateix en el mateix moment. Ha de ser molt desmesurat un fet perquè hi hagi aquesta unanimitat, i quan això passa ja sol ser tard per rectificar. Tots estem d'acord que l'energia solar és positiva, però quan s'hi van posar les empreses amb idea de guany econòmic i control de mercat, s'ha produït una desmesura tan gran que la infraestructura existent no pot assumir la producció a Menorca, una producció que, per cert, es fa per vendre fora de Menorca, ja em diran. Tots estem d'acord que la conquesta pública d'esquimer de cavalls va ser un èxit de mobilització ciutadana, però la seva conversió en producte turístic, en fires internacionals de turisme i com a espai de negoci ens ha portat a la desmesura que fa que s'hagin d'invertir diners públics, que s'hagin de modificar traçats i que hagi deixat de ser desmenorquins. Tots estarem d'acord en que les festes de Sant Joan són les més grans del món, però també no són prou grans com perquè hi capi tothom, com perquè hi capis la quantitat desmesurada de gent que ve i que obliga una inversió mai no vista en seguretat, sense que es pugui evitar els riscos de la massificació. Tots veiem cada dia noves informacions que parlen de com ens estem acabant l'aigua bona a Menorca, però fins que no patiguem set de debò no es posaran mesures correctores que obligaran a sacrificis que ara ni ens imaginem. Però que arribaran per no haver actuat a temps. Tots parlem de la necessitat de reciclatges, reutilitzacions i reduccions de fems en origen, però quan es volen posar mesures concretes per aconseguir-ho, no ens costa gemegar de la incomoditat que ens provoca, sense tenir en compte que la desmesura nostra, com a productors de fems, té les plantes de Milà que ja no poden més. Tots estarem d'acord en dir que Menorca és molt polida i quasi tots afirmarem que ja arribam a massa visitants, fins al punt de superar la capacitat que tenim per gestionar la massa. Una mesura que es preveia efectiva era la de limitar l'entrada de vehicles, però ja veureu com no serà que el govern insular que ho farà. Totes aquestes desmesures que es veuen venir des de fa anys no ens preocupen fins que no es fan insuportables, fins que ja és tard per posar-hi remei. Bon dia.

0: Són les 12 i 40 minuts.
1: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
0: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest divendres 29 de maig amb Jordi Rivera. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Hoy por hoy, Cadena Ser.
0: Les obres a la plaça Constitució de Mo es fan d'acord amb el projecte previst, però amb algunes modificacions sorgides arran dels imprevistos apareguts. Així ho va defensar el batle Héctor Pons davant de les preguntes sobre aquest tema que li van fer el Partit Popular i ara Mo.
2: El batle va explicar que una sèrie de troballes, com els fonaments de l'antic castell de Mo i d'altres, han obligat a modificar el pla previst. Héctor Pons.
4: S'ha trobat una cova prehistòrica a la qual, per cert, hi deixarem un accés amb una arqueta, amb un registre per poder-hi entrar. I s'haurà de fer una modificació perquè s'havien de posar uns arbres en aquell lateral, no en els de Santa Maria, sinó a l'altre, i com que davall hi ha tot el sanejament, aigua i més serveis que no et sabien, doncs d'entrades d'aquell costat n'hi ha dos que molt probablement no es podran posar per una qüestió evident, que és que no podran fer arrels. Per tant, modificacions n'hi ha sempre, i en aquest cas, com que és una obra a una zona que està catalogada, doncs s'han fet d'acord amb, com dic, amb els arqueòlegs i amb el Servei de Patrimoni del Consell.
2: De tota manera, el batle té molt clar que vol mantenir a bona part de la plaça l'Adoquinat. Sí que, per raons de mobilitat, ja es va aprovar al seu moment una substitució per una altra mena de sòl a una superfície de 60 metres quadrats, quan la plaça en té 1.150 en total. També es té present que algunes pedres s'han malmès, però Héctor Pons pensa en restituir-les. L'explicació també suposa tot un dard contra el PP.
4: 60 metres quadrats de 1.150 que té la plaça. Això és el que suposa aquest tros de paviment. Això és el que suposa aquest tros de paviment. Saps què farem per intentar que tot aquest tros d'aquí pugui seguir empedrat? Anarem a la parcel·la on vostès van tirar els 100 metres quadrats de duquins que van llevar la plaça Colón i els intentarem recuperar.
2: Des d'ara Mahó, però, ho veuen de forma diferent. Ells van fer tres preguntes sobre si s'havia respectat la legalitat sempre en aquest projecte. Aquesta és la valoració del portaveu de l'agrupació de lectors, Jordi Tutzó.
5: Així, la primera pregunta, la resposta és no, no es respecta el projecte. La segona pregunta, la resposta és no, perquè no respectes catàleg de patrimoni històric de Mos la seva totalitat. I la tercera pregunta sembla que és un sí, però hi ha formes que valin les decisions o han anat improvisant?
2: Tutzó es va mostrar molt crític amb el govern socialista, tant en aquesta com a d'altres polèmiques que han estat esquitxant el mandat.
5: Miri, jo és que la sensació de desgovern des d'ara molt venim denunciant des del principi de la legislatura i no molt a 30 damunt. Això és la veritat. O sigui, radars que paguen tots els maonesos i després passen a tràfic i no tornen, i tenen identificadors que s'espanyen, informes que, no, que desapareixen o que no es troben, i dimissions de regidores, l'empresa de recaptació que no ingressa el que toca i acaben amb un clar problema financer que acaben pujant preus públics i civi.
2: Sobre el tema del radar de trànsit camuflat que ha sancionat 1.545 vehicles i que actuava sense advertiments previs, el PP va preguntar si seguia operant i si ho feia de manera igual com fins ara. Héctor Pons es va limitar a contestar amb un únic i simple no. Els populars van incidir si aquesta decisió s'havia pres de mutu propi o per la pressió social i mediàtica. El batle va passar una altra pregunta.
0: La major empresa d'allotjaments turístics a Menorca és Airbnb, així ho ha indicat el professor de Geografia de la Universitat de Northumbria, Newcastle, Pau Obrador.
2: El menorquí apunta que aquesta plataforma gestiona més de 21.000 places turístiques, superant qualsevol gran cadena hotelera instal·lada a l'illa, més amb un control impositiu molt més baix i beneficiós d'entrada no pagar IVA. Obrador, però, adverteix que qui posa aquests habitatges com a lloguers turístics no són persones residents. Darrere hi ha importants corporacions i grans tenidors.
6: El 23% dels anfitrions controla el 68% de les propietats, no? El 70% de les cases pertanyen a gent, o de les coses que s'ofereixen a Airbnb, per tant, a gent que n'ofereix més d'una. Per tant, estem parlant de grans empreses. Per tant, no estem parlant de que jo tinc un xalet i estic llogant aquest xalet. Estem parlant de grans corporacions i grans moviments immobiliaris que estan, d'una manera o altra, controlant la gran majoria dels pastís, no?
2: Obrador apunta la gran quantitat de construccions amb vocació turística com a causa de la gran expansió d'aquesta plataforma a Menorca.
6: A veure, Airbnb a Menorca creix molt perquè hi ha una gran quantitat de xalets a la costa que són realment construïts per ser turístics i que troben una manera de comercialitzar-se d'una manera més fàcil, no? I, a més, amb un valor més alt. Això és perquè a Menorca ja també hi havia vi, no? Això planteja un problema molt gran perquè s'atura molt Menorca, no? Si molta més gent vol venir a Menorca el mes d'agost, trobarà allotjament perquè qualsevol cosa es posa a Airbnb.
2: Pel professor universitari, per frenar aquests lloguers turístics, només hi ha tres opcions. La primera és prohibir Airbnb, com ja ha fet la ciutat de Nova York, on hi ha una greu crisi d'habitatges. Aplicar un control impositiu rigorós o aplicar mesures urbanístiques per construir més, pensant en un ús residencial que vacacional.
0: Ciutadella ja té la mirada posada en les festes de Sant Joan. La Junta Municipal s'ha reunit aquesta setmana per enllestir el pla director de seguretat que aprovarà oficialment el proper ple municipal.
2: L'Ajuntament ha confirmat que no hi haurà canvis substancials i que es mantindran els mateixos aforaments en els moments clau de les festes i les mateixes condicions d'assegurances que els anys anteriors. Un dels punts claus d'enguany serà la potent campanya de conscienciació ciutadana que començarà setmanes abans de la festa. La policia local farà xerrades als instituts de Mallorca i Catalunya per informar els joves abans de viatjar i es farà una difusió massiva a través de mitjans digitals, navilieres i pancartes al port comercial. La campanya es reforçarà a peu de carrer a les zones del port i d'Esplà. Es demanarà la col·laboració de tothom per mantenir l'històric passadís de seguretat davant les corregudes i les carotes i es recordarà la importància d'evitar distraccions amb els telèfons mòbils. La Junta ha destacat la bona sintonia entre el consistori, els queixers i els cossos de seguretat per repetir l'èxit de l'any passat en el compliment dels horaris.
0: L'Hospital Mateu Orfila ha fet un nou pas endavant en la millora de la seguretat i la qualitat assistencial amb la posada en marxa d'una nova sala blanca al servei de farmàcia.
2: Es tracta d'un espai altament controlat que permet preparar medicaments estèrils en condicions òptimes, reforçant així la protecció tant dels pacients com dels professionals sanitaris. Ho explica el cap de farmàcia, Ignacio Blasco.
7: Una sala blanca en realitat és un recinte que té un aire molt, molt, molt pur. És a dir, té un sistema de filtració que el que fa és que l'entorn en el que se fa feina és un entorn amb un aire molt filtrat, lliure de partícules, lliure de bactèries, lliure de qualsevol microorganisme o partícula que pugui contaminar.
2: La nova instal·lació ha suposat una inversió d'uns 450.000 euros i permetrà centralitzar i optimitzar la preparació de fàrmacs oncològics, nutrició parenteral, medicació intravenosa i preparacions individualitzades per a pacients. Es tracta de medicaments que s'administren directament a l'organisme i que, per tant, requereixen un entorn de màxima seguretat. El cap de servei de farmàcia, Ignacio Blasco, destaca que aquesta nova sala blanca comporta més seguretat pels pacients, una millora en la qualitat i eficàcia dels tractaments, una major protecció del personal sanitari davant medicaments potencialment perillosos i una reducció del risc d'errors gràcies a un flux de treball més organitzat i segur.
0: Més per Menorca adverteix que l'illa viurà aquest estiu una situació de col·lapse absolut per falta de limitació de vehicles. El partit menorquinista acusa el Partit Popular de falta de voluntat política per aplicar la llei de reserva d'aviosfera, una eina que permet regular l'entrada de cotxes des de l'any 2023.
2: Segons el partit de l'oposició, Menorca ja pateix saturació a les carreteres abans de començar el juny. La portaveu de Més al Consell, Noemí García, critica que el govern del PP porti 3 anys instal·lat en les excuses i les promeses incomplertes.
8: Més per Menorca que denunciem que el Partit Popular permeti un nou estiu de col·lapse circulatori per no haver volgut limitar l'entrada de vehicles, tot i tenir les eines legals per fer-ho des de fa anys. La llei Menorca Reserva de Biosfera permet regular l'entrada de vehicles i així ho ha reconegut el Partit Popular reiteradament. El problema és, per tant, la falta absoluta de voluntat política. Menorca ja està saturada fins i tot ara, antes de començar el mes de juny, i mentrestant, l'equip de govern del Consell continua amb els excuses. 3 anys de govern amb el Partit Popular i encara no han activat cap limitació de vehicles.
2: També ha carregat contra el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, a qui acusa d'acumular fracassos tant en la gestió de l'ITB com en la concessió del transport públic en autobús. Des de més, tillen de burla que el PP proposi reunir-se amb les navilieres quan l'illa ja estigui col·lapsada i denuncien que les càmeres de control promeses pels ports de Moix i Ciutadella encara no estan instal·lades. La formació recorda que els informes tècnics ja recomanaven el 2023 reduir en un 30% el volum de vehicles a l'estiu.
0: Recordin més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14 i també a radiomenorca.com.
1: Autos Magonals ha ofert la crònica de l'actualitat.
9: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
10: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
11: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Alayor, Avenida de la Industria 49.
12: El mejor mueble al mejor precio
13: en Hipermueble.
14: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
15: Tens un immoble buit a Menorca? Per primera vegada, el Consell Insular de Menorca posa en marxa la convocatòria per adquirir edificis ja construïts i destinar-los a habitatge públic assequible i social. Si tens un immoble desocupat amb un mínim de 2 habitatges, aquesta és una oportunitat per formar part de la solució. Pots presentar la teva oferta fins al pròxim 31 de maig al web del Consell Insular. Promovem més habitatge pels menorquins. Consell Insular de Menorca.
0: Ens agrada xerrar de les coses que importen o que ens interessen. Xerrar de turisme, ja ho saben, és un d'aquests elements que constantment en reiaríem, perquè hi ha molt a comentar, a debatre. Mirem les dades, intentem interpretar-les, fins i tot intentem, i no sempre és fàcil avançar-nos el que passarà. Però avui volem xerrar més bé entorn al que ha passat o està passant. Avui vespre, a partir de les 7 de la tarda, que es vagins a Ferreries, s'ofereix una xerrada amb el títol Com Airbnb ha canviat Menorca, i l'ofereix el que avui és el nostre convidat, és el professor de turisme de la Universitat de Northumbria, Newcastle, Pau Obrador. Bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Airbnb és una plataforma que certament ha estat molt disruptiva des d'un primer moment i va obrir, va canviar pràcticament allà on va passar, doncs, la manera d'entendre el turisme, des del punt de vista de que un propietari podia, si tenia la possibilitat de llogar una casa, doncs deixar-la de cara al turisme, encara que no tingués ni empresa ni una llicència. I això va... Ara comentarem, no?, o farem un poc l'anàlisi de tot plegat a on ens ha duit. I Airbnb es va convertir en una gran empresa i encara ho és, evidentment, com tocava turisme, no va trigar massa també en arribar a Menorca.
16: Sí, és una empresa que neix el 2008. De fet, la seva primera acció és, curiosament, a Denver, quan es va fer la convenció demòcrata del famós Yes We Can, i a partir d'aquí creix com s'espuma, sobretot en el context de la crisi immobiliària, i és, bàsicament, un instrument que troba Silicon Valley per donar valor en els actius immobiliaris que havien perdut valor, no? I a partir d'aquí s'expandeix d'una manera molt ràpida.
0: Quan arriba concretament a les zones turístiques, aquí entenc que es confronta amb qui, ja ho havia esmentat abans, normalment ho fa des d'un punt de vista tradicional, que implica el tenir una empresa, tenir uns treballadors, pagar uns impostos... Arriba de cop i volta Airbnb sense tot això i bueno, és un clar cas d'intrusisme.
16: Totalment. A veure, el secret d'Airbnb és fer el mateix que un hotel, però sense pagar impostos. En els fons és això. I sense tenir la propietat de cap propietat, no? Airbnb a Menorca té 21.000 places turístiques, 21.146, a dades de setembre del 2025, no necessàriament totes actives sempre, però té aquestes, i això representa que és la companyia hotelera més gran de Menorca, amb molta diferència, no? I ara bé, no paga, és a dir, no paga... és a dir, no es paga IVA, això sembla que canviarà el 2028, els hotels paguen un 10%, els ingressos s'han de tributar com a IRPF, en canvi a un hotel s'haurien de tributar com a impost de societats, el treball el fas tu sense estar donat d'alta, o el fa molta, es fa sovint sense estar donat d'alta, etcètera, no? I aquí, aquí hi ha secret d'Airbnb, no és màgia pura. I les regulacions a un futur han d'anar per aquí.
0: El que significa que si de mica en mica es va compensant aquestes desigualtats entre Airbnb i la resta d'empreses hoteleres, amb la incorporació mica en mica del que són que es paguin impostos, com per exemple l'IVA, etc., és una qüestió que ajudarà, diguem, a assumir que aquesta presència d'Airbnb en Menorca pugui continuar o fins i tot expandir-se?
16: No som precisament molt optimista, però què t'anava a dir? A veure, Airbnb a Menorca creix molt perquè hi ha una gran quantitat de xalets a la costa que són realment construïts per ser turístics i que troben una manera de comercialitzar-se d'una manera més fàcil, no? I, a més, amb un valor més alt. Això és perquè a Menorca ja tant d'Airbnb, no? Això planteja un problema molt gran perquè s'atura molt Menorca, no? Si molta més gent vol venir a Menorca el mes d'agost, trobarà allotjament perquè qualsevol cosa es posa a Airbnb, no? Clar, quina és la solució d'això? Hi ha tres tipus de solucions en els fons, jo crec. Una solució que és de prohibir Airbnb. Això a Menorca té un èxit limitat perquè només pot tenir èxit en el cas, per exemple, de prohibir que un pis de vinguda a Menorca sigui per Airbnb. Això sí que té èxit i això és necessari. De fet, el govern que tenim, que no és precisament un govern massa progressista, ho està intentant, protegir almenys alguna tipologia de vivenda d'Airbnb. Ara, mentre no es redueixi el diferencial entre tenir una primera residència i una segona residència, o entre com funciona un negoci normal i com funciona Airbnb, aquest nombre de... és a dir, la part impositiva en sentit ampli, Airbnb continuarà creixent.
0: Doncs avui hem volgut ratllar de com ens afecta Airbnb a Menorca, el cas d'aquí on estem i quines possibles solucions s'hi poden aplicar. Ho hem comentat breument en el nostre programa amb en Pau Obrador. Gràcies per haver-nos acompanyat, com sempre, una abraçada i fins aviat.
16: Moltes gràcies.
17: Esto es una cuña de cine. Y no vamos a decirte ven a ver la última película. Solo recordarte lo que sientes al sentarte en la butaca cuando todo se hace silencio y empieza la emoción. Te esperamos en Ocimax Mahoa Ficine.
18: Multiópticas presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
19: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8 de la tarda. Vos esperem a Mo, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.

0: Perfecte, amb l'Ajuntament de Mó i també l'Institut Menorquí d'Estudis. I ens beneficiem de la presència. I quan dic de la presència, són presents en molts anys del Pere Gomila, de l'Ismael Pelegrí Pons, però també de l'Estela Aguilar, que ens ve de València, que és professora a la Universitat de Saragossa i que va fer la tesi sobre la poesia nord-catalana i en particular el Gumersind Gomila, i va rebre l'any passat un premi justament per un llibre sobre un premi de l'Institut d'Estudis Catalans per un llibre sobre Gumersind Gomila. Doncs molta ressò, efectivament, i un interès mutu. I fins i tot és pensat, és, bueno, escoltat, la gent, però està, l'Ajuntament de Canet està pensant, possiblement, en un agermanament amb la ciutat de Mó.
1: Això podria ser una qüestió que ajudés a reforçar certament tot el que és l'univers Gumersind Gomila i també que poguessin continuar apropant un poc el que és l'expansió del que és el tema de la cultura. Moltes vegades quan reiem del català, reiem des d'un punt de vista de que és necessari defensar la normalització lingüística. En el seu moment posava ordre un poc en el que és el català, però sobretot el que volia era intentar evitar que perdem la llengua. Estem en un moment en el que és important donar profusió a la llengua, com per exemple amb els nostres autors i les seves obres, per donar-li vida al català.
0: Sí, ja ho crec, i curiosament és una qüestió de coincidència temporal. És demà, dia 30 de maig, hi haurà un dia de la poesia a Menorca amb el lliurament del Premi Gumersind Gomila. Fa 2 anys que formo part del jurat i, bueno, és que són obres excel·lents. Bueno, clar, havíem de decidir, però és una continuació del Gumersind Gomila. Una altra cosa de l'exposició és que no és únicament una exposició sobre ell, sobre el passat, sinó sobre creadors moderns a nivell plàstic, però també a nivell poètic. Hi haurà dos poetes actuals menorquins, que són la Llucia Paissé i el Guillem Benejam. Amb, bueno, recitacions seves i també traduccions meves.
1: Gumersind Gomila no només era poeta, també era pintor, era ceramista. Això també, evidentment, està molt reflexat, entenc, dins d'aquesta exposició que apropa Menorca i el Rosselló.
0: Sí, i bueno, hi haurà obres que no s'havien vist fins ara, com són les terrisses, perquè l'Eric Talavant és el gran col·leccionista, i també quadres, dibuixos, que són de la meva família, perquè malauradament vam perdre la mare a l'estiu passat, i bueno, jo sóc una mica el representant de la família. I en particular estic pensant en obres com quadre o també un bust. I curiosament és un vincle entre Canet i Mó, és que la família ha decidit de donar un quadre i el bust del Gumersind Gomila a l'Institut Menorquí d'Estudis. I una cosa molt important és que aquesta exposició, que s'acaba el 6 de setembre, es prolongarà a Mó a la primavera del 2027.
1: Doncs desitjant veure-la, també pot ser una bona oportunitat el mirar d'apropar-nos a Canet per veure-la i avançar-nos i tenir-la ja. Avui hem estat xerrant amb Gumersind Gomila, hem estat xerrant de Menorca i el Rosselló, hem estat conversant amb en Michel Bouguet. Gràcies, com sempre, per haver-nos dedicat uns minuts al nostre programa i molt bon dia.
0: Molt bon dia, Lluís.
2: Descobrint el museu. Un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
1: De sempre ens ha fascinat l'atzar, el per què les coses són o no són, si són d'una manera o són d'una altra, i això té molt a veure també amb com ho hem duit després a la vida social i a l'entreteniment, convertint doncs, determinades pràctiques en jocs. Hi ha el joc del caixó que el Museu de Menorca ens ho posa a la nostra disposició.

0: aquest dissabte, demà, a les 11 del matí, encara diria que queda alguna plaça, encara que és gratuït, sí que hi ha que fer una inscripció per garantir i assegurar que hi haurà doncs, taulells per tothom, etc. Doncs pots apropar-te al museu i jugar al joc del caixó. Que no en saps? Cap problema, millor, dina i aprendràs. El joc del caixó és un joc menorquí que, en certa manera, forma part del nostre passat, conegut també com a jaquet. És un joc tradicional d'estratègia, amb un origen que no se sap ben bé exactament d'on ve, però que, tan semblant al backgammon, ens pot donar una idea. Encara es juga en algunes bandes de Menorca, els casinos de Menorca, i ara, des de fa algun temps, per diferents tandes, se va reintroduint gràcies a aquesta feina que fa el museu. El joc del caixó està a la nostra disposició i a la teva. Si vols, és demà a partir de les 11 del matí, serà un parell d'horetes, y es para todos los públicos.
1: ¿Te gustan los sabores más típicos de nuestra isla en la 13ª edición de Menorca en el Plato? Del 22 al 31 de mayo, menús completos de mediodía o noche, a precios especiales y de calidad. Consulta los restaurantes y menús en gastronomiamenorca.es. Organiza Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes. Colaboran Fundación Fomento de Turismo de Menorca, Pyme Menorca y Consejo Regulador de Denominación de Origen Queso Mahón Menorca.
2: Este mes de mayo en Memphis.

0: haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, nectarina extra por solo 2,95€ el kilo. Un 40% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, lomo de atún a 14,95€ el kilo. Un 44% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
1: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
2: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
3: Scoopy.
2: Hoy usamos muchas más.
4: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Baúl Top Box.
2: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
5: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahón y Ciutadella. Y este mes, llévate el seguro gratis con toda la gama Honda. Promoción sujeta a condiciones.
6: Pàgina literària, a continuació, amb un nou llibre, un nou autor i una nova circumstància. Avui duim el periple de Damià Roger, que ja ens acompanya. Damià, bon dia.
7: Bon dia. És molt content i molt agraït.
6: El periple és un intens i humil llarg diàleg amb altres llibres. Explica'm això.
7: Sí, mira, el periple... Bueno, és un llibre... és un llibre purament d'estructura poètica, però sí que al final hi ha un capítol que ja ho he anat fent a altres llibres, d'un capítol com de notacions i d'endreces, i allà comento una mica els autors i autores, o en aquest cas més que autors i autores, llibres en concret, que han marcat el pols, el pàlpit i l'estructura del periple. Perquè jo a nivell poètic jo sóc el resultat de ser un lector ferotge. I el periple és d'autor de diversos autors i autores, en llibres molt en concret. Per exemple, ho conto, no?, que un dels llibres fonamentals que entra en diàleg amb el periple és Nura, de Pons Pons, per un tema purament estructural. I després hi ha el Canigó d'en Verdaguer, després hi ha Ses Fulles d'Herba de Walt Whitman, bueno, aquí hi ha Diaris a Bord, d'en Seferi, tots aquests llibres han creat una cosmogonia o han circumscrit el terreny de joc del periple. Perquè jo considero que jo escric poesia perquè jo he llegit molts altres que fan poesia, i això sempre és evident, el que a vegades, en aquest cas el periple, no feia moltes ganes, crec que era de justícia poètica, que és propi llibre, és a dir, que dins del periple quedés constància, quasi de nom i llinatges, dels llibres que han marcat l'espasme d'aquest llibre, d'aquesta obra. Com deia un roquer a una entrevista que me va agradar molt, ell deia, cagamos lo que comemos. Pues una miqueta és això, no? Si he pogut cagar o parir el periple és perquè he menjat molts d'altres autors.
6: Jo entenc que la possibilitat en un moment determinat d'apropar-nos al teu llibre és apropar-nos a tots els altres. Quasi... probablement estem picant un poc la curiositat del lector per anar obrint camp i anar també navegant per altres autors i formes de fer poesia.
7: Sí, sí, totalment, perquè crec que la poesia, bueno, sabem que és multifuncional, és una vella bomba atòmica, però també una de les finalitats molt honestes del periple ja no només es posar a l'abast la meva proposta poètica en aquest llibre, sinó que crear aquests cordons umbilicals, aquests conductes amb altres autors. És a dir, aquesta cosa de ser xarxa, ho diríem així, el periple sí que des del principi és un tema molt, molt, molt, molt conscient. De dir, uau, anem a fer una poesia que no només habiti el territori del seu propi espai poètic, sinó que sigui una poesia oberta als altres, oberta als altres, i que potser pugui servir de pont a algú. És a dir, si passés que algú digués, ostres, no vull llegir el periple, però sí que vull llegir els autors que em comenta, doncs ja és un bingo, si us enteneu. No? És a dir, fantàstic, quan un escriu versos, sempre l'escriu perquè algú els pugui llegir, però l'objectiu del periple és multicausal, multifuncional, i ja sigui com a destí o com a pont, el periple, jo crec que ja és un gran viatge.
6: I a més, ha rebut un premi, un reconeixement, no?
7: Sí, vaig estar molt, molt content perquè és Premi Mallorca, és Premi Mallorca de Poesia, que és un, bueno, és un premi d'una trajectòria molt... fa molts, molt, molts anys, és un premi molt consolidat, i mira com a detall és el Premi de Poesia, un dels més ben dotats del territori de parla catalana, i està a Mallorca. Sí que hi ha premis que són molt prestigiosos, no? Els Jocs Florals, el Cal de Riba, uau, que són premis que són com guanyar la Champions, però resulta que un dels més ben dotats, un dels més antics, els tenim aquí a les Illes. Això vol dir que aquí a les Illes tenim xitxa de sabona. I vaig estar molt content perquè, bueno, és un llibre que m'ha duit molta feina per com està estructurat. Són uns 1.400 versos entre dodecasíl·labs i alexandrins. És un poema amb una ambició... Bueno, aquí hi ha ambició projectual, eh? És la intenció de fer un poema de vestitud, de cert tonatge, clar, i que aquest llibre passés per ses mans de jurat i que consideressin que sí que havia de ser el guanyador, bé, és d'aquestes coses que donen certa satisfacció, o el manco a un li diuen: ostres, la proposta no és tan descabellada ni és tan enfollida, perquè, bueno, a vegades un està de tu a tu dins un combat, dins un ring de box, estàs de tu a tu amb la teva pròpia proposta poètica, bueno, i a vegades entren aquests dubtes, aquests esports, punt 1, la proposta és lo suficientment potent, punt 2, la qualitat és lo suficientment potent, punt 2, els recursos estilístics i tècnics són lo suficientment potents, bueno, tots aquests dubtes hi són, i hi ha escorc, que després et lleva el son i te crea molta frustració. I quan un li diuen que arrel d'un premi el manuscrit ha passat per els membres d'un jurat, que és un jurat sempre qualificat i conscient que sí, que tots aquests dubtes durant una temporadeta desapareixen. Després tornen, eh?
6: Al llarg del teu recorregut vital, n'has escrit d'altres llibres, has fet d'altres poemes, com aquell que acaba dient com us estim, la mort continua perdent, i a més ets tipògraf. Quina és un poc la relació entre lo gràfic, lo visual, la forma de les lletres i les pròpies lletres?
7: Sí, mira, m'agrada molt que me facis aquesta pregunta, perquè, sí, mira, sóc homo 100% de lletres, en aquest cas sí que sóc homo de lletres, però a la banda creï noves lletres perquè els altres puguin escriure, i per altra banda jo escric versos perquè els altres puguin llegir. Per això, dins mi, no està tan separat, van bastant juntes. Quan deien gran Matthew Carter, un dels grans tipògrafs i pensadors, deien la paraula és la prova de foc de la tipografia. Això vol dir que si entenem que la tipografia és la pell del llenguatge, és el vestit de la paraula, que no podem separar. És a dir, jo no puc superar un amic meu el seu cos de la seva pell. Són entitats que van juntes. No? D'aquí sempre que jo dic que la lletra és sos, la paraula, perquè una lletra sola no du informació intrínseca, si jo dic no estic expel·lint informació a ningú, la paraula és el múscul, si jo dic hola, aquí ja sí que hi ha informació, clar, si tenim os i múscul ja tenim un cos, val, d'acord, que li falta el cos, la pell, el vestit. Clar, no podem separar. D'aquí ve que... D'aquí jo crec que hi ha una pulsió, un ADN, una cosmogonia que és molt poètica, que les reflexions en torna a la mirada. És molt inherent en jo. Com bé dius, jo estic format per la mirada des de tall, per a veure la rematada d'aquella A, la contraforma de la A, llagrimal de la R, el pols cèntric de la modulació de la S. Tota aquesta mirada en detall, de manera molt natural, es va començar a ser esquitxada a la poesia. Quan jo disseny una nova tipografia, un nou alfabet, i quan jo escric un poema, ho faig exactament en la mateixa actitud, en la mateixa passió, i amb el mateix interès, amb el mateix objectiu projectual, que és crear un artefacte harmònic que pugui funcionar de jo cap als altres. Aquest lligam, aquest repris, per jo és el mateix. D'aquí tornem a en Matthew Carter, la paraula és la prova de foc de la tipografia. Per saber si una tipografia funciona o no, necessitem paraules, necessitem llenguatge. I precisament la poesia és aquell estri que du el llenguatge més en el límit, que fa explotar la paraula. És a dir, estem tots, tipografia, paraula, poesia i llenguatge, estan totes aquestes entitats habitant el mateix terreny de joc.
6: Doncs avui que estem xerrant amb el ferrerienc Damià Roger, que és el recent Premi Mallorca de Poesia, amb aquest El Periple, que ens permet mirar d'endinsar-nos, apropar-nos i a través d'ell tot un univers que ens permet també viatjar per altres poetes. Damià, gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa i fins ben prest.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres, de bé i de cor. Gràcies i abraçades ben fort.
3: ¿Aún no conoces Saboeiras Golf? Restaurante Saboeiras Golf de Son Park. Abierto todos los días. Reservas al 689-22-4312. Horarios en Instagram. Restaurante Saboeiras Golf en Son Park. Abierto a todos, todo el año. AJN Plagas Menorca, ya nos conoces. Somos las 3D, desinfección, desinsectación y desratización. Además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca, casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del Polígono de San Luis. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia.
8: Esto es una cuña de cine. Y no, no vamos a decirte ven a ver la última película. Solo recordarte lo que sientes al sentarte en la butaca, cuando todo se hace silencio y empieza la emoción. Te esperamos en Ocimax Mahoa Ficine.
9: En We Build Menorca no solo vendemos casas, te ayudamos a encontrar tu hogar ideal. Asesoramiento personalizado, propiedades únicas, reformas, mediaciones y mantenimiento. Confía en profesionales que entienden tus necesidades. We Build Menorca, tu inmobiliaria de confianza en la isla. Descúbrenos en redes o en webuildmenorca.com. We Build Menorca. Vendemos y construimos hogares.
6: És el moment ara de fer un tomb per al que és la predicció del temps, però ho volem enfocar al que és la predicció marítima. I, per tant, anem a la costa per veure com a la costa nord de Menorca tenim component nord-oest 3 a 4 rolant a nord. Marejola, maró, temporalment regular la visibilitat. Al sud de Menorca predomina ponent i el canal de Menorca també nord-oest 3 a 4. Sempre destaquem una platja. Avui anem a l'Arenal d'en Castell. Aquí tenim 30 graus de temperatura. La temperatura de l'aigua ronda els 23 graus i l'índex de radiació solar està avui en 8.
10: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
11: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
6: I ara repassem els principals titulars de la premsa d'avui, començant per el diari Menorca. Ferreries pagarà un anàlisi urgente del riu de Cala Galdana ante un nuevo vertido. Fallece un operario al caer desde el tejado de una carpintería de aluminio en Alayor. Una vecina evita que una madre y su hijo se queden en la calle tras ser desahuciados en Ciutadella. Menorcaldia.com, el diari digital de Menorca. Mau estrena su nueva pista de skate de más de 1.100 metros cuadrados. No se pueden dejar de cualquier manera. Ferrerías recuerda las normas para sacar residuos voluminosos a la calle. O Pepita Oliver y Lina Rosillo serán las pregoneras de las fiestas de Esmarcadal y Fornés. Última hora, Mallorca canta La Balanguera, el diario El Mundo. Destaca el notable ya no basta para acceder a una plaza en las carreras de alta demanda de la Universidad Pública o Diario El País. Avui destaca en primera periodista de investigación o fontanera a sueldo las contradicciones de Leire Díez.
12: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
13: En Viesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno. Cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Viesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.
14: Decogalia crece, y de ese camino nace Origins, una nueva forma de entender el hogar desde Menorca. Muebles, iluminación y decoración con materiales honestos, criterio y vocación de permanencia. Un espacio para elegir mejor cada pieza de tu casa. Para hogares que no solo se diseñan, se habitan. Decogalia Origins, ya abierto en calle Sabaters 9, polígono de Ciutadella.
15: De enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5
16: y así
15: de enero, 6
16: durante
15: de enero,
16: todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
17: Kia, movement that inspires.
16: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.

0: temps de música al nostre Avui per Avui Menorca, perquè volem mirar d'apropar-nos fins al Cairo. Després de 10 anys de trajectòria, comenceu a la recta final per llançar el vostre segon llarga durada, Gravité, el qual es descriu com el vostre projecte més ambiciós. Què té aquest disc que el fa marcar un abans i un després en la història de la banda? Volem dirigir-nos i avui comentar-ho i xerrar amb un dels integrants de la banda que avui ens acompanya i que, hem de dir, d'altra banda, ens fa molta il·lusió de que estigui avui amb nosaltres. Miguel, bon dia.
1: Bon dia, Lluís, gràcies per convidar-me a Soy Por Hoy.
0: Comenta'm, explica'm un poc què és el que té aquest disc que fa marcar això, un abans i un després.
1: Bueno, nosaltres, com tu saps, estem aquí fincats a Menorca, som menorquins, fer música aquí a Menorca ens fa especials, perquè, bueno, té sempre, viure aquí a Menorca, una sonoritat molt especial. Nosaltres veníem ja d'un disco que es deia Like an Alien, que era un homenatge a tota aquesta gent, que era una miqueta rareta, que són que sempre ens hem sentit com a identificats, però sí que es deia que amb aquest segon àlbum que es diu Gravité, que és un grup de 8 cançons, 7 en anglès i una en francès, volien donar una passa en band. Una passa en band amb el tema de la sonoritat, volien de qualque manera que les guitarres cantes sonaven com a molt saturades, volien transmetre com més llum a tanta sa veu com a sa banda sonora, diguéssim, de bateries, baix i sobretot també les guitarres. I tot això ha estat una feina durant quasi, te diré, ben bé 5 mesos, gravat aquí entre l'O, aquí a Menorca, en Esmolí Estudi, un estudi que és molt, molt, molt professional, que quasi te diria que ens pues, van sentir molt agermanats amb la gent Kudu. I després la part posterior de guitarres, cintes, veus, ens vam acabar a Mallorca, a l'estudi del nostre productor, que es diu Jaime Soriano, que és el cantant de Sexy Sadie, una de les bandes mítiques de cindy espanyol, i el pas final el van donar allà, no? I tot això, diguéssim, també ajudat per un al·lot que es diu Nahuel Martínez, que coneixia en Jaime Soriano, que és un jefe de monitors de bandes que ha fet feina, per exemple, com Arcade Fire, The Cure, Oasis. O sigui, un tio que sap manejar molt bé aquestes textures finals, no? Perquè quasi te diria és com el pas final de quan fas la producció del disco, és com els qui fan els vins, no? I crec que al final es nota molt la part seva, també, així que és com us ha quedat.
0: Ara començar a entendre millor, no? Com comentaves, que el grup cerca la màxima luminositat tant en el discurs líric com en l'arquitectura sonora, no? Així es tradueix en aquesta recerca de llum a nivell musical amb el fet de que sona millor, diferent, no?
1: Sí, perquè nosaltres hem fet, diguéssim, reflexions socials, després amb les dualitats també emocionals, diguéssim, en quant a les persones, també han volgut fer com un paisatge dins l'illa a la gent que fa surf, per exemple, que és una cançó que ens agrada molt, que és Surf Like You, que en directe sempre sol sonar molt, molt, molt guai. Tenim uns efectes que es diuen phaser, que molen molt bé, diguéssim, com se la puja i davalla. I això vol dir, això es transmet molt bé en el disc i també en el directe. I després, una cançó que ha estat la més rara que ens ha sortit, que és una cançó que es diu Gravité, que és una cançó que ens va venir amb una lletra en francès. I ha estat pràcticament la cançó més rareta, i com que nosaltres ja venim, diguéssim, com en aquest disco que te deia Like an Alien, que som sempre una miqueta més raret, doncs la vam voler fer com a capdavantera de disco. I també és una de les cançons aquestes que tant si la toques amb acústic, com si la toques en directe, com si la sents en el disco, veuràs que té transmet alguna cosa, no? I bueno, francament estem molt contents. Després també tenim una altra cançó que és, perquè nosaltres també som molt fans de tot el tema, diguéssim, de les pel·lícules dels anys 80, i han fet un homenatge també a la princesa Leia, perquè sempre dins les nostres vides sempre tenim princeses, no? Com poden ser les nostres mares, les nostres al·lotes, també és un homenatge a tota... en excés femení.
0: Sí, no puc evitar pensar sempre en ella i que encara m'imagino que el que du al cap són auriculars. No, això és un poc broma.
1: És aquella heroïna sempre d'aquestes pel·lícules de Star Wars que sempre ens acompanyaran, no?
0: Des del Cairo defenseu fermament la necessitat de crear un circuit balear.
1: Exacte, això és el que te volia dir. Nosaltres ja vam actuar fa cosa d'un mes a la sala Jasba, juntament amb aquesta banda Jane Yo, que també es dedica a fer aquest tipus de música com la que feim nosaltres, que és música indie-pop. I de qualque manera nosaltres, com a banda que estem aquí a Menorca, que estem una miqueta fora, diguéssim, de tots els circuits, el que vol el Cairo és crear com una sinergia entre les illes, entre Mallorca, Ibiza i aquí a Menorca, de bandes que es puguin conèixer, que puguin tenir com un circuit per interactuar entre elles, ja sigui musicalment, ja sigui, diguéssim, a nivell tecnològic, perquè tot això, diguéssim, crec que com a grup a tots ens faria créixer. I nosaltres, en concret, ja és la tercera vegada que hem interactuat amb bandes d'aquestes que s'han fet venir aquí, i això, pues, com a músics, crec que mos fa créixer. També en les relacions humanes, també, això és una de les coses que també ens agrada molt, no? Perquè nosaltres realment estem aquí, diguéssim, per disfrutar de la música, no? I per disfrutar de la música, res més que comunicar-te, pues, amb més gent i tenir experiències musicals d'aquella cosa que he sentit en aquella plataforma. Tot això, diguéssim, és una cosa que ens enriqueix.
0: Ara que xerres d'enriquir, les vostres cançons i temes ho estan enriquits. Bueno, almenys ja que reies abans d'aquesta cançó en francès, és bé que s'hi pot sentir les veus de Brigitte Bardot i Jane Birkin?
1: Correcte. Sí, també són aquestes coses, diguéssim, perquè la sonoritat de la música en francès, de la lletra francesa, del llenguatge francès, quan tu saps, sempre es mou aquest esperit o aquesta sensualitat, no? I James Birkin i Brigitte Bardot són persones que van, així com van ser superstars, també són persones que van sofrir, no? Van sofrir a nivell emocional per la càrrega, diguéssim, que tenien elles com a stars, no? I de qualque manera, pues, tenim l'intro de la cançó Gravité, que ja, mentre es toca el sintes, el nostre company en Rimbau, pues, hi ha unes frases que diu ella, de qualque manera, que realment, pues, que sa vida, pues, de qualque manera, l'ha maltratat, no? I després tenim l'outro, que és la manera, diguéssim, de sortir de la cançó, que és d'anar a Brigitte Bardot, que també ve a dir una miqueta el mateix, no? Que van ser, diguéssim, gent superfamosa, però que en sa mort no van triomfar.
0: Heu cantat en anglès, en espanyol, en francès... Bueno, fer-ho amb diferents idiomes obre portes. I la pregunta és clara. Si obre portes, també implica tal vegada que viatjareu amb el grup i el disc sota el braç per anar pel món?
1: Bueno, la nostra meta, diguéssim, com a banda, com a grup d'amics, sobretot, que gaudim molt de la música, perquè sempre entre nosaltres cada dia intercanviem històries, projectes, trossos de cançons que han fet a casa. Bueno, per nosaltres, diguéssim, el que sempre volem és poder gaudir de la nostra música fora de l'illa, perquè per un músic el que vol és tocar en directe. I volies o no, per nosaltres poder anar a festivals, ja sigui, pues, a Sevilla, pues, un festival de França, un festival de Lisboa. Per nosaltres, vull dir, quan ja han tocat ja diverses vegades aquí a Menorca, pues, necessitem expansió, necessitem, diguéssim, travessar les fronteres, no? I sobretot comuniquem molt amb altres músics, que per això, diguéssim, una de les coses que ja t'he dit, que quan tornem aquí a la illa i hem de començar a compondre noves cançons, pues, aquests viatges sempre te fan ser millors.
0: Doncs Sant Fuster, Joan Salort, Santi Arguimbau, Sep Gunyalons i amb qui hem xerrat avui, Miguel Gené, són El Cairo. I ens sentirem xerrar més d'ells a partir d'ara. El vostre disc ja el tenim aquí. Qui diu aquí, clar, dir anar a la botiga de discos no, perquè botigues de discos me sembla que ja no existeixen com a tal.
1: No, ho he tret tot a nivell digital. Pues ara acaba de sortir aquesta setmana el nostre primer single, que es diu Flip Over, i pròximament, diguéssim, sortirà pues, un altre single, que segurament serà Influencer, que també xerra una miqueta d'aquesta tota aquesta càrrega que té la gent també en les xarxes socials. És una miqueta una crítica, però bueno, no m'ho vull avançar més, i si de cas pues, que la gent senti aquesta cançó quan surti, i veurem què tal li sembla. Però bueno, això et vull agrair molt que m'hagis deixat aquest moment per fer, diguéssim, aquesta mena, diguéssim, de publicitat per la nostra banda, que sempre aquí a Menorca nosaltres estem molt ben cuidats, sobretot per aquest festival, que vull tornar a fer publicitat d'Escranc, que Escranc ha estat un dels festivals que sempre ens ha hospedat a nosaltres com a banda. I també ens ha servit, diguéssim, per conèixer multitud de gent d'altres puestos, que sempre tenim comunicacions, que ens xerram, i era el que te deia antes, de tenir aquesta mena de comunicacions amb altres bandes.
0: Doncs avui el Cairo és qui és el nostre protagonista. Miqui, gràcies per haver-nos acompanyat al nostre programa. Una abraçada i fins aviat.
1: Molt bé, moltes gràcies.

0: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Alayor, Avenida de la Industria 49.
1: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
2: ¿Te apetece un fin de semana de desconexión total? Sin salir de la isla, el Hotel 5 Estrellas Barcelona Ura, en Viñancolla, te ofrece una experiencia exclusiva para residentes. Disfruta de un 10% de descuento en tu reserva y recibe un detalle de bienvenida. Además, de acceso al spa y camas balinesas incluidos. Reserva en el 971-57-1700. Barcelona Ura, donde cuidarse también sabe delicioso.
3: Tens un immoble buit a Menorca? Per primera vegada el Consell Insular de Menorca posa en marxa la convocatòria per adquirir edificis ja construïts i destinar-los a habitatge públic assequible i social. Si tens un immoble desocupat amb un mínim de 2 habitatges, aquesta és una oportunitat per formar part de la solució. Pots presentar la teva oferta fins al pròxim 31 de maig al web del Consell Insular. Promovem més habitatge pels menorquins. Consell Insular de Menorca.
4: Hola, soy Rafa de Chef de los Montes y hoy cerramos la temporada de recetas en la radio. Y os dejo una receta muy mediterránea, perfecta para estos días en los que empieza a apetecer el verano. Vamos a preparar una sepia a la plancha con vinagreta templada de tomate seco y alcaparras. Lo primero, marcar una sepia limpia en una plancha muy caliente y con un poquito de aceite de oliva. Importante, no moverla demasiado para que quede dorada por fuera y tierna por dentro. Mientras se cocina, preparamos la vinagreta. En una sartén ponemos un chorrito de aceite de oliva, añadimos unos tomates secos cortados en tiras, lo calentamos suavemente y agregamos una cucharada de alcaparras y un poco de perejil picado. Retiramos del fuego y añadimos un chorrito de vinagre de Jerez y unas gotas de limón. No buscamos cocinar la vinagreta, sino que mantenga todo su aroma y toda su frescura. Colocamos la sepia en una fuente, añadimos por encima la vinagreta templada y terminamos con un poquito más de perejil fresco. El resultado, un plato súper sencillo, lleno de sabor mediterráneo, ideal para compartir con una copa de vino blanco bien frío frente al mar. Y con esta receta nos despedimos hasta después del verano. Gracias por acompañarme durante toda la temporada. Soy Rafa de Chef de los Montes, que disfrutéis del verano y sobre todo de la buena cocina.
5: Ya están abiertas todas las tiendas Mibo en Menorca. Mahón, Ciutadellas, Mercadal, Fornells y Es Migjorn. La auténtica barca menorquina, hecha a mano en la isla, con el sello de garantía del Consejo Insular. El verano empieza con Mibo.
6: Anem a xerrar de poesia al nostre programa. Mai sobra la poesia, ni manquen tampoc minuts per dedicar-hi, perquè moltes vegades és no només bonica, és necessària. Pere Comila, bon dia.
7: Bon dia.
6: Poesia, en aquest cas, que es desenvolupa per Mahó, amb un festival que arriba en aquests propers dies.
7: Exactament. És dia 7 que ve, dia 30, i és la setena edició ja del festival. O sigui, serà 7 anys de festival de poesia de Mahó.
6: Quines són un poc les característiques que té aquest festival, per entendre un poc com no confondre-ho amb d'altres?
7: Aquest festival té com a característica que es de matí i des dissabte es fa un recorregut per llocs emblemàtics del centre de la ciutat, on a cada aturada un poeta dels 6 convidats recita breument 2 o 3 poemes i es continua després del recorregut. Normalment també se sol acompanyar d'una xaranga musical per fer un poc més d'ambient i estirar gent que no sap molt bé de què va allò. I llavors, bé, el recorregut comença a les 11 a la biblioteca pública i amb el tema de les obres fem un recorregut diferent. Passa per la plaça Espanya, la Ravaleta, Can Oliver, el claustre del Carme i la Miranda. I enguany, com a novetat d'altres anys, que això també pot ser atractiu, és que finalment, després de la Miranda, acabarem a Silla del Rei. I agafarem la barca que va a l'una a Silla del Rei i allà també farem un petit recital conjunt. I s'han habilitat una sèrie de bitllets a un preu especial, amb places limitades, però que necessiten inscripció prèvia per poder-ho controlar. Evidentment, pot venir qui vulgui després a preu normal, no? Però hi ha unes quantes places amb un preu especial.
6: Quins són els 6 poetes i poetesses convidats?
7: Aquest recital sempre, des del principi, ha convidat poetes de totes les terres de parla catalana, la característica. Per tant, enguany tenim Nabé Gonyaposo, de València, País Valencià. Per part de Catalunya, enguany tindrem Nassònia Moll, que té ascendents menorquins, però vaja, viu a Barcelona i és de fet és catalana. De Mallorca tenim Naina Riera Serra i en Pau Vedell, i de Menorca en Guillem Benejam, que va ser el guanyador del Premi Comerciant Gomila de l'any passat, i en Damià Roger. Un conjunt de poetes de molta categoria i importants, vull dir que pot ser un recital que tingui molta ressonància en aquest sentit, no?
6: A més, és una oportunitat i una ocasió també per no únicament escoltar la poesia, sinó visitar la ciutat en un moment en què estem en plena primavera i allà on, diguem, convida també a sortir, no?
7: Exactament. Sempre convida a sortir i aprofitar un poc aquest recorregut per escoltar també la paraula de la poesia, que sempre és necessària, i més en aquest temps que corren tan convulsos, no? Després, bé, es Fosquet, a les 7:45, que es fa un recital, diguéssim, normal, no? Conjunt, a la sala d'audiències de Claustre del Carme. En acabar aquest recital es farà lliurament també del Premi Comerciant Gomila per a joves, que enguany ha estat la 6a edició, en el guanyador o guanyadora d'aquesta edició del Premi.
6: La poesia, que torna a ser una ocasió perquè ens hi aturem. No, ens aturem, no, que caminem de la mà un poc del que és el recorregut proposat en aquesta 7a edició d'un festival de poesia per Mahó, amb veus convidades a les que bé val la pena sentir. Gràcies, Pere, per haver-ho compartit amb nosaltres el nostre programa.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Sensacions. Toni Salvador.
9: Hola, salutacions cordials des del mini espai Sensacions. Avui tenim una música suau, una música de jazz blues, que es diu Searle Sessuar. És una música d'un compositor que es diu Jorgen Martinsen, i amb el seu grup Swing 41 interpreta aquesta música tranquil·la així.

The Swing 41 és una banda danesa de Gypsy Jazz Quartet. I en aquest cas ens ha interpretat un tema que es titulava Sol Sessuar, d'un compositor danès, Jørgen Martinsen.

0: AENA incluso hace negocio con las paredes de los aeropuertos y pone como ejemplo que en la zona de recogida de equipajes no hay ni una sola columna del aeropuerto que no esté forrada de publicidad.
1: AENA ha acabat en sa paciència d'aquest govern. I crec que AENA també està acabant en sa paciència de ciutadans de ses Illes Balears. No és només que AENA encara defensi aquest cartell, sinó que AENA encara té sa poca vergonya de dir que ells no promocionen el turisme d'accessos. Quan només arribar a les terminals dels aeroports de les Illes Balears, hi ha una gran part de la publicitat interior dels aeroports que no precisament incentiven el turisme més responsable.
0: 2:15.
2: Hora 14 Menorca. Luis Soler.
3: 15 minuts passen de les dues i anem a repassar de seguida la informació de Menorca primer temps.
4: Espai patrocinat per Eima Menorca.
5: Bona tarda. Avui divendres a la illa de Menorca pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 30 graus a Ciutadella i 31 a Maó. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent de ponent. Demà dissabte baixaran lleugerament les temperatures, però es mantindran amb valors càlids. 30 graus a Ciutadella i 27 a Maó. També serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat, amb boires durant les primeres hores del dia. La temperatura mínima serà de 18 graus a la capital. Bufarà vent fluix del nord amb més intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
6: Eima Menorca. Experimenta el confort de tu hogar con nuestras puertas, ventanas y cerramientos de PVC, diseñadas para maximizar el ahorro energético. Disfruta de un ambiente acogedor, contribuyendo al bienestar de tu bolsillo y del planeta. Eima Menorca. Especialistas en reformas integrales. En María Luisa Serra 5 y en la calle Pintor Calvo 2, esquina con la avenida Menorca de Mahó. Descubre nuestras soluciones en eimamenorca.es.
7: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Alayor, Avenida de la Industria 49.
8: El mejor mueble al mejor precio
7: en Hipermueble.
3: Les obres a la plaça Constitució es fan d'acord amb el projecte previst, però amb algunes modificacions sorgides arran dels imprevistos apareguts. Així ho va defensar el batle Héctor Pons davant de les preguntes sobre el tema que li van fer Partit Popular i Aramó. El batle va explicar que una sèrie de troballes com els fonaments de l'antic castell de Mo i d'altres han obligat a modificar el pla previst. Sentim Héctor Pons.
9: S'ha trobat una cova prehistòrica a la qual, per cert, hi deixarem un accés amb una arqueta, un registre per poder-hi entrar. I s'haurà de fer una modificació perquè s'havien de posar uns arbres en aquell lateral, no en els de Santa Maria, sinó a l'altre, i com que davall hi ha tot el sanejament, aigua i més serveis que no et sabien, doncs d'entrades d'aquell costat n'hi ha dos que molt probablement no es podran posar per una qüestió evident, que és que no podran fer arrels. Per tant, modificacions n'hi ha sempre, i en aquest cas, com que és una obra a una zona que està catalogada, doncs s'han fet d'acord amb, com dic, amb els arqueòlegs i amb el Servei de Patrimoni del Consell.
3: De tota manera, el batle té molt clar que vol mantenir a bona part de la plaça la d'adoquinat, sí que per raons de mobilitat, ja que es va aprovar en el seu moment una substitució per una altra mena de sol a una superfície de 60 metres quadrats, quan la plaça en té 1.150 en total. També es té present que algunes pedres s'han malmès, però Héctor Pons pensa restituir-les. L'explicació també suposa tot un dard contra el PP.
9: 60 metres quadrats de 1.150 que té la plaça. Això és el que suposa aquest tros de paviment. Això és el que suposa aquest tros de paviment. Sap què farem per intentar que tot aquest tros d'aquí pugui seguir empedrat? Anarem a la parcel·la on vostès van tirar els 100 metres quadrats de duquins que van llevar a la plaça Colón i els intentarem recuperar.
3: Des d'Aramó, però ho veuen de forma diferent. Ells van fer tres preguntes sobre si havien respectat la legalitat sempre en aquest projecte. Aquesta és la valoració del portaveu de l'agrupació d'electors, Jordi Tutzó.
10: Així, la primera pregunta, la resposta és no, no es respecta el projecte. La segona pregunta, la resposta és no, perquè no respecta el catàleg de patrimoni històric de Mons la seva totalitat. I la tercera pregunta sembla que és un sí, però hi ha formes que valin les decisions o han anat improvisant?
3: Tots es va mostrar molt crític amb el govern socialista, tant en aquesta com en d'altres polèmiques que estan esquitxant el mandat.
10: Mira, jo és que la sensació de